0: Patins Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
3: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dilluns, estem ja a 8 de juny de 2026 i arrenquem setmana mirant un poc, entre altres coses, el com tothom està un poc pendent també de la visita del Papa. Ho estem nosaltres mateixos. De fet, avui ja vos avanço que la tertúlia per obrir boca en reiarem. Bueno, sí, de la visita del Papa, però en general un poc també del que és l'Església. Això i altres coses d'aquí fins les dues, que ja sabeu, sempre comencem amb informació del temps. Una informació del temps que ens avança Noelia García. Bona tarda.
4: Avui dilluns a la illa de Menorca comencem la setmana amb temperatures en augment. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus de Maó i 30 graus a Ciutadella. Durant aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dimarts les temperatures baixaran, 27 graus a Ciutadella i 25 a Maó. Continuarem amb temps estable i també serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Bufarà el vent de tramuntana amb intensitat moderada. Les temperatures mínimes marcaran 18 graus a Maó i 19 a Ciutadella. És una informació d'AEMET.
5: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: Siempre tenemos una página literaria y cuando reiem de literaria pensamos en una obra, en una novela. La poesia també hi forma part, evidentment, i sabem que la poesia en si mateix és un gènere en el que en els estimem de manera particular, tot sapiguent que és un poc especial. O especial és el que ha presentat o que presentarà aquest proper divendres, 19 de juny, a la Catòlica, Conchi Sales. És Todos los caballos muertos, el seu nou i darrer poemari, i per això l'hem convidat avui. Conchi, bon dia.
8: Bon dia.
3: Gràcies per acompanyar-nos aquí a la sintonia de la ràdio.
8: Molt de gust, gràcies a vosaltres.
3: El títol ens obre tota una sèrie d'interrogants. Todos los caballos muertos.
8: Uh-huh.
3: Com és aquest poemari que vols transmetre amb ell?
8: Aquest poemari neix arrel de la mort del meu cavall, d'en Zumbido. Va morir el 2023 de manera sobtada. I això va obrir dins meu la necessitat una mica d'entendre i de posar paraules en aquesta mort, que me va venir de manera totalment desprevinguda i que me va costar molt entendre.
3: El nexe que hi ha entre una persona i un animal pot ser més o menys fort, però quan reiem de cavalls, sembla ser, i m'agradaria que me comentessis a veure si és així, realment el vincle és molt especial.
8: Per jo ho va ser, i crec que per la majoria de companys que conec que tenen cavall és així. Un cavall és un animal espectacular en tots els aspectes, no? Espectacular físicament, però també emocionalment. És un animal que crec que traspassa coses que no acabem d'entendre, no? Jo ho vaig sentir així, hi ha una connexió allà, perquè encara hi ha una connexió amb ell molt especial. I la seva pèrdua va ser molt dura, molt dura. Vaig perdre el meu millor amic, vaig perdre el meu company, vaig perdre aquell ésser que veia tots els dies, el capvespre, més o manco a la mateixa hora, i allò va generar un buit molt, molt difícil d'entendre. I en els poemes el que intento una mica és posar paraules molt concretes en aquest buit, perquè la mort de vegades, en poesia, es pot com escampar molt, no? És un terme molt gran que se pot desbordar, i realment, si ho penses de manera poètica, la mort és un instant molt petit, és un instant superbreu, supercurt, però que ho canvia tot. jo vaig sentir que perdia una part de jo i del meu dia a dia que no he aconseguit recuperar ni tornar a omplir de cap de les maneres, o sigui...
3: Això te volia demanar, perquè normalment en el procés del dol, com la seva paraula diu, és un procés, per tant, hi ha com una sèrie d'etapes.
8: Sí.
3: Pues, no sé si creus que tal vegada l'escriure aquest, aquest llibre és una part important d'aquesta etapa.
8: No és un llibre terapèutic per jo. Jo no vaig escriure el llibre per fer una teràpia de dol. Jo la teràpia de dol la vaig haver de fer com la feim tots. Jo vaig haver d'anar a un psicòleg, jo vaig haver de plorar molts de capvespres i me vaig haver d'enfrontar en el silenci i a la soledat d'una mort, no? D'algú que estimam molt. El llibre és posterior en el dol. El llibre és un treball literari molt profund, a més. Sí que es ve que, evidentment, a partir d'una experiència traumàtica, allà sorgeix la necessitat d'escriure en els qui ens manifestam d'aquesta manera, no? Però no és un resultat ni ràpid ni com a terapèutic que, en el que jo vagi a recórrer per curar el dol, no? És un treball literari molt intens, que sí, que ve d'un dol, però no està motivat només per el dol.
3: Per tant, què t'agradaria que rebés el lector a partir d'aquest llibre?
8: Jo crec que quan el vaig escriure, quan t'hi posava paraules en aquesta pèrdua, jo tenia dins el meu cap moltes de les coses que els meus companys que han tingut cavall i que han perdut cavall m'havien com a contat, no? Sí que és bé que jo hi he posat paraules, perquè és el que sé fer, no? No és tampoc més important que... Però aquestes sensacions, aquesta abraçada que jo vaig rebre, aquestes paraules de dol i de condol que jo vaig rebre quan se me va morir el cavall, hi són, en certa manera. Jo m'agradaria que la gent que ha estimat, no un cavall, qualsevol animal, hi pugui trobar caliu, no? O comprensió, o que s'hi trobi a ell mateix. Que és el que cercam al final en la poesia, no? Jo crec que la màgia de la poesia és que el lector s'hi trobi o s'hi identifiqui, en certa manera, perquè un poema se llegeix de mil maneres i en aquest cas sí que m'agradaria molt que pensar que han trobat una explicació en el seu dolor, també.
3: Moltes vegades hem estat reient en els darrers temps de diferents foros que s'han fet a Menorca en torn a una qüestió específicament equina, d'equestre, a Menorca, que... A Menorca tenim molts de cavalls.
8: Sí.
3: I tenim una cultura que està molt propera.
8: Sí.
3: Però tal vegada ens manca precisament el que hi hagi alguna cosa que acompanyi tota aquesta gran quantitat de cavalls a nivell de tema de veterinària o d'un hospital quirúrgic o de qüestions que no hi són.
8: Sí, sense cap dubte. Jo no vaig tenir temps de res, eh? El meu cavall va morir de manera sobtada, que encara és com un poc pitjor, no? Perquè no l'has cuidat, no has intentat fer res. Va morir de manera sobtada, totalment. Però sí que es ve que tenc companys que han perdut un cavall després de molt de patiment, de dies de patiment, per aquesta manca d'un hospital que hi hauria d'haver a Mercadal. No en tinc cap dubte que hauria de ser a Mercadal on es pogués operar un cavall de manera urgent, evidentment. És que no s'entén que una illa com aquesta no tingui això. No s'entén. També, no sé si hi ha, ara jo ja fa 3 anys que no tenc cavall, però tampoc hi ha molts de veterinaris que es dediquin a el cavall, no? Has d'esperar hores, a vegades, perquè el veterinari el tens a Ciutadella. Sí que falta una mica aquest altre punt de vista. És molt guapo tenir un cavall, és preciós tenir un cavall, és preciós sortir festes amb un cavall, però un cavall és un animal molt delicat que necessita una atenció molt específica.
3: La teva relació amb Zumbido era de sortir a festes de cavalls?
8: Sí, sí.
3: Dius que fa 3 anys que no tens cavall.
8: Fa 3 anys.
3: En tindries un altre?
8: Tant de bo, ja m'agradaria, sí. Estem xerrant d'un tema econòmic, no de voluntat ni d'amor en els cavalls, que me semblen espectaculars, sí. Sí que en tindria un altre. Tant de bo algun dia en tingui un altre. Ara no en tinc. Ara l'he de llogar com fa molta gent i no passa res, eh? Surt a festes amb un altre cavall, si puc i si el trob, i ho disfrut d'una manera diferent, però també ho disfrut. Però bueno, vaig perdre l'amic i és que vespres de tots anys segueixen estant buits. Però bé, per això també serveix una mica la poesia, no? Per evitar que les coses i que les persones i que els éssers i que els vestigis que queden després de la mort morin del tot.
3: Aquest llibre segur que es pot llegir aquí o a Tombuctú, a qualsevol banda. Però tal vegada, per al públic menorquí tindrà alguna cosa d'especial. Todos los caballos muertos, aquesta història que hi ha un poc al darrere de les paraules. Però no és el primer llibre que escrius.
8: No.
3: Vull demanar-te a veure si estàs treballant o escrivint coses noves o si properament podrem...
8: Sempre estic escrivint coses noves. No sé què serà el proper. La poesia és un espai lent i tranquil i per això m'agrada. No hi ha pressa, no tinc pressa. Perquè si també escrivíssim poesia corrents ja seria un desastre, no? O sigui, no tinc ara mateix un projecte prou consolidat com per saber cap a on m'encaminaré.
3: Doncs sense pressa, però sense pausa. Apunteu a l'agenda que aquest divendres 19 de juny a la Catòlica i a partir de vespre, dic bé, a les 19 hores...
8: A les 7, sí. Mm-hmm.
3: Tindrem l'oportunitat de veure la presentació i assistir a la presentació del nou i darrer poemari de Conchi Sales, Todos los cabellos muertos. Conchi, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres.
8: Moltes gràcies a vosaltres, un gust.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
0: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
9: Scoopy.
0: Hoy usamos muchas más.
10: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
0: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
11: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
12: Calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispin arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispin, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i és millor.
13: Per a ti...
7: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gafabré de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
14: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
15: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
14: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
15: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
14: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
3: Són les 12 i 33 minuts.
7: De l'actualitat.
3: Repassem l'actualitat de Menorca amb Edu Zendan. Bon dia.
16: Bon dia, Lluís.
17: Hoy por hoy, Cadena Ser.
3: El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, critica la planificació de les obres de la carretera general i assegura que s'executen amb presses i amb una clara intenció partidista.
16: El dirigent socialista remarca que la seva formació no qüestiona la necessitat del projecte, però considera que la manera com s'ha organitzat està generant problemes innecessaris a la ciutadania. Mercadal denuncia que el Consell ha planificat malament les actuacions i sosté que les conseqüències són ja visibles en el trànsit i la seguretat viària. L'actual calendari d'execució firma obliga a desenvolupar treballs de gran impacte durant els mesos de major intensitat circulatòria a l'illa. El líder socialista defensa que les obres es podien haver distribuït en dos períodes invernals i considera que l'equip de govern ha optat per concentrar els treballs en el tram final del mandat amb l'objectiu d'accelerar-ne la finalització abans de les pròximes eleccions. Mercadal acusa el PP de posar els interessos electorals per davant de l'interès general i lamenta que la principal via de Menorca es trobi afectada precisament durant aquesta època d'estiu.
9: tenen tanta frisera per les eleccions. Perquè aquí ells el que pensen és enfetxar la foto antes d'eleccions i poder dir que ells han fet aquesta obra. I a costa de què? Hi ha hagut situacions d'inseguretat, hi haurà hagut un munt de cues. Mira, que ho haguessin fet abans, que haguessin començat abans. Haguessin començat fa 2 anys i ho haguessin fet en 2 hivern.
16: En un vídeo promocional on es veu el propi Mercadal junt amb la diputada Pilar Carbonero afirmen que aquesta situació es podria haver estalviat i comparant la situació amb les obres que es van executar durant el passat mandat del tram de Ferreries. Segons recorda Mercadal, en aquell cas els treballs més impactants es van fer fora de la temporada alta i durant l'estiu només es van fer actuacions a les voreres de la carretera.
3: Menorca ha començat el 2026 amb una evolució positiva en matèria de seguretat ciutadana. Segons el darrer balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l'Interior, l'illa ha registrat una disminució del 10,5% de les infraccions penals durant el primer trimestre de l'any respecte al mateix període de 2025, en contrast amb l'augment generalitzat que s'ha produït al conjunt de la resta de les Illes Balears.
16: Mentre que l'arxipèlag ha experimentat un increment de la criminalitat del 8,6%, arribant a les 17.200 infraccions penals entre gener i març, Menorca és una de les poques illes que presenta una tendència descendent, només Formentera, amb una caiguda del 19,4%, mostra una reducció més pronunciada. Les dades adquireixen encara més rellevància si es comparen amb la situació de Mallorca, on els delictes han augmentat un 11,6% i d'Eivissa, que registra una pujada de l'1,7%. Palma, principal nucli urbà de les Balears, acumula un creixement d'aquestes infraccions de l'11,5%.
3: El Servei d'Inspecció de Pesca del Consell Insular ha iniciat un total de 21 procediments sancionadors durant el 2025 arran de presumptes infraccions detectades en l'àmbit de la pesca marítima, el marisqueig i l'aqüicultura a l'illa.
16: Segons recull la memòria anual elaborada pel Departament d'Economia i Serveis Generals, els inspectors i guardapesques van aixecar 33 actes per presumptes infraccions durant l'any. D'aquestes, 21 han derivat en l'obertura d'expedients sancionadors per part del Consell, mentre que les 12 restants han estat traslladades a altres institucions competents, ja que el Consell no tenia atribucions per tramitar-les. L'activitat inspectora va ser intensa durant el 2025, amb un total de 600 jornades de control. 229 es van dedicar a la pesca professional i 252 a la pesca recreativa. També es van dur a terme inspeccions a restaurants, mercats i peixateries, a més de control a ports, cales i sortides marítimes, algunes amb el suport de drons. Les actuacions de vigilància van permetre decomissar diverses espècies capturades de manera irregular, entre les quals destaquen 16 llagostes, 5 carrojos, 22 vieires, 27 raons i 3 aranyes de mar.
3: Una secció pertanyent al règim Palma 47 es desplegarà a Menorca des d'avui i fins dia 14 de juny amb l'objectiu de dur a terme missions de presència, vigilància i dissuasió. En aquesta ocasió, els moviments de les tropes es concentraran de manera específica a l'àrea de Ciutadella, on es desplegaran patrulles amb entitat de pelotó i de secció.
16: Durant el transcurs d'aquestes maniobres, els efectius militars tenen previst contactar amb diferents autoritats civils i municipals de l'illa. Així mateix, el desplegament s'aprofitarà per actualitzar els itineraris i la cartografia que manegen habitualment aquestes unitats sobre el terreny. Aquest tipus d'operacions de presència, vigilància i dissuasió constitueixen una eina que les forces armades consideren eficaç per mantenir una supervisió constant dels espais de sobirania nacional. Segons el Ministeri de Defensa, aquestes accions permeten detectar de manera anticipada qualsevol amenaça i faciliten una resposta immediata i viable davant d'una potencial situació de crisi. Per altra banda, entre dia 11 i dia 15 faran escala al port de Mahó, al buc d'assalt amfibi Galícia, la fragata Victòria i el vaixell Escola de Cooperació Pesquera Interarmes de l'Armada. Tots ells es podran visitar durant aquests 4 dies.
3: L'Ajuntament de Mahó ha presentat un nou vídeo de promoció del comerç local sota el títol Tot és d'aquí, i la campanya neix amb l'objectiu d'impulsar i dinamitzar les compres als establiments de quilòmetre zero, recordant que el comerç de barri és el que dona vida i personalitat a la ciutat.
16: El vídeo promocional fa un recorregut visual per algunes de les zones comercials de Mahó i Sant Climent. També hi apareixen personatges que empren, mengen o fan ús d'articles que han comprat a botigues locals, perquè, segons es posa el vídeo, Mahó té tot el que necessites.
13: Perdoneu, vos puc fer una pregunta? D'on són aquests tomàtics que duis?
18: D'aquí, del súper de Sant Climent.
13: I compreu sempre aquí?
18: Sempre, sí, sí.
13: Perdona, que te podem demanar d'on és aquesta poma que menges?
19: La poma és d'aquí, de Maria, d'aquí, de cada cantó d'aquí.
13: Fa molta gana. Hola, bon dia.
16: Amb aquest vídeo es pretén explicar que cada compra feta aquí manté

0: aquest temps de tertúlia per obrir boca. Obrim la nostra setmana i som testimonis un poc de l'arribada de visita i viatge del papa León XIV. És una data singular i molt especial per molts cristians i catòlics, i també és un motiu per al que avui hem volgut mirar de posar damunt de la taula. Per tots els costats, és a dir, en el sentit de què és el bo o no tan bo que té aquesta visita, què és el que sabem i no encara de com se resol la relació que hi ha entre l'Església i la gent del nostre país, en torna al tema de si han de pagar o no han de pagar impostos l'Església, de si ens hem de considerar realment una Espanya com a estat laic real, si també hi ha cabuda avui a l'Església a veus que, com per exemple des de Menorca, volen demanar quin és el paper que té el gènere dins el tema de l'Església. És Déu una dona o no és una dona? Podríem, i bueno, evidentment hem de seguir un poc pendents del que és a veure com s'aclareix el tema dels abusos passats que s'hagi pogut produir en el marc de l'Església. Volem un poc mirar de ficar-ho tot al voltant de, aprofitant la visita del papa, i ho fem saludant els nostres tertulians. Ens acompanya Antonio Casero. Antonio, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És amb nosaltres també en Pepe Seguí. Pepe, bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
0: Amb nosaltres Antonio i Salvador. Antonio, bon dia.
3: Hola, bon dia a tots.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui. M'agradaria un poc demanar-li això, de la seva opinió entorn. Primer, començarem un poc per el que és la visita en si del papa a Espanya, com hem de veure o entendre. Hi ha hagut veus crítiques entorn als costos que suposa una visita com aquesta, d'altres que diuen que al contrari, perquè això genera fins i tot o mou un negoci. No ho sé. Comencem, m'agradaria, Antonio, començar avui per...
1: Vamos a ver. Bueno, yo con todo lo respeto a todo, creo que sí, que está bien que venga, que haya la visita pastoral de León XIV, que venga a España y que se le reciba, y que organice muchísimos actos. Es decir, yo no estoy en contra. Es decir, yo lo respeto, a mí lo respeto, y creo que en estos momentos el gobierno o el Estado español está teniendo un comportamiento de bastante reconocimiento, en el sentido que Radio y Televisión Española se ha volcado en la información. Yo soy uno de los que he seguido mucho todos los actos que ha hecho, porque me interesaba no lo que decía el Papa, porque ya más o menos sé lo que dice y lo que yo creo, pero me interesaba ver todo el entorno, observar todo lo que había en el entorno. Entonces yo he aprendido varias cosas que es importante. La primera cosa que yo creo que es positiva la visita del Papa, la primera cosa que he observado es que este hombre es valiente. Es un hombre valiente, que tiene las ideas claras, que ha venido a España y lo primero que está haciendo ha sido reconocer la solidaridad del pueblo español. La solidaridad, una cosa que se ha perdido en el mundo. La segunda cosa que ha hablado es de la posición de España con respecto a la paz. Ha estado defendiendo la paz y reconociendo la labor que está haciendo España. La tercera cosa que ha dicho, que en resumen que yo pienso, es el derecho internacional. El derecho internacional, donde Pedro Sánchez ha estado durante semanas y meses hablando del derecho internacional y todo el mundo aquí en Europa lo despreciaba. Ahora todo el mundo habla de derecho internacional. El Papa ha sido valiente y lo ha dicho, y lo ha reconocido, y ha abrazado a Pedro Sánchez. La cuarta cosa es, ha hablado del multilateralismo, es decir, donde una sociedad como la española, muy polarizada, muy enfrentada, está haciendo una crítica a la situación que hay. Es decir, que a mí en esta cosa me ha gustado. Y luego también hay que reconocer que en una frase, cuál ha sido la posición del rey. El rey ha dicho delante del Papa y delante de esto que es hora de abordar los problemas de los abusos que ha habido dentro de la Iglesia. Eso es importante, que el jefe del Estado lo diga delante del Papa. Y luego el Sánchez ha estado también en esa, en esos encuentros, ha estado hablando de que hay que tender puentes entre las diferentes culturas, entre los diferentes países, con más diálogo y un entendimiento. Es decir, esto es importante. Teniendo en cuenta que la Iglesia española es una Iglesia que está dividida. Por una parte hay una minoría muy, muy aperturista que está en una posición del Papa Francisco y ahora de León XIV, y luego hay una mayoría que está en una posición muy ultra. Por eso la venida del Papa, a mí particularmente no me dice nada, pero sí va a tener unas consecuencias dentro del seno de la Iglesia. Siempre que los obispos, que ya ahora que abran los ojos, y los clérigos comiencen a defender y a difundir los evangelios y sobre todo la encíclica Magnífica Humanista, porque si hace encíclica y los obispos y los curas no la dicen en la calle, eso no sirve para nada. ¿Qué pasa? Que eso ahí está la clave. Yo reconozco a todas las religiones, a todas, pero cuidado, cuando una religión es útil para el poder, esa religión es manipulada.
0: Pepe.
2: Bueno, vamos a veure. No me vull fixar jo tant en temes polítics perquè el Papa, bueno, evidentment és un cap d'estat i xerra de política i ho ha de fer, però també xerra a la població cristiana i a la societat en general que el vulgui escoltar de moltes altres coses, no? Quan el Papa xerra de dignitat humana i de que sa vida és inviolable, pues és valent, evidentment, com diu Antonio, és valent. Clar, allà qui no s'hi fixa amb aquesta postura valent, però és una postura necessària a una societat materialista com la nostra. Quan el Papa el que fa és, com a matemàtic que és i com a expert en via que és dir tots els perills que té aquesta nova incorporació tecnològica com és intel·ligència artificial i tots els perills que ens pot suposar cap en el futur, sobretot perquè la persona humana perdi la seva condició de persona humana i perdi totes aquestes drets i característiques que té, està xerrant molt més profund que no via anècdota de coses petites. Està xerrant de temes enormes. Quan xerra de les migracions i quan clarament diu que hi ha que fer polítiques per acollir, quan xerra de la cultura descuidado, pues, evidentment el que està fent el Papa és marcar uns camins. Quan Antonio diu que la Iglesia està dividida, tots aquests temes, la Iglesia segueix clarament, i el poble de Déu segueix clarament el que és les indicacions que ens dona el Papa, perquè realment el Papa té molt clar que aquests són temes controvertits, però que no se pot quedar callat amb aquests temes, no? I quan xerra de la polarització, clar, ha vingut a Espanya, que som els campions en la polarització, i realment ha hagut de dir, escoltin, aquí de lo que se tracta és d'entendre-se, no de tenir aquest llenguatge tan agressiu, aquestes posicions tan enfrontades, que no serveixen perquè la convivència sigui la clau de l'èxit d'una societat. Però també xerra de l'educació i la família, també dels diàlegs interreligiós. Clar, si després mos quedam en les anècdotes de veure si es viatja sí, es viatja no, doncs, pues, bueno, està bé tot això, però jo crec que aquests dies el Papa està donant una lliçó de lo que és entrar a fons amb els grans temes sobretot pues, que la gent que es considera, que ens considerem catòlics, pues, tinguem una referència clara i bona de lo que ha de ser una conducta de cara en el futur.
0: Tenis el Salvador?
3: Sí, bueno, o sigui, vam, jo no som gens polèmic amb aquest tema, o sigui, reconec la posició del papa, entre altres coses, perquè, a més de com a cap de la Iglesia Catòlica, ve cap d'estat. I, per tant, quan hi ha crítiques sobre si Espanya és un estat laic i tal, etc., vull dir, això queda ja desautoritzat tot d'una, o sigui, ben arribat sigui. Jo crec que la presència del papa és important. Qualcú dirà, és que les persones d'esquerres en aquest papa, igual que l'anterior, vos agrada més que nosaltres. Bueno, tal vegada sí, però per algú serà, o sigui, serà perquè el seu missatge és un missatge en el qual humà, en el qual tots nosaltres que considerem que estem d'acord. Per exemple, quan xerra d'immigració, quan xerra de que és qui arriba aquí sense sobre on va, ha de ser ben acollit i aquestes coses, jo el que m'agradaria saber és com ho rep la posició política que està en contra, d'entrada, contra la immigració, contra, direm, els que ve de fora, els que marca diferències, com es poden anomenar catòlics tots aquests quan el missatge del papa és clar i contundent. Jo me sembla que hi ha temes que avui en dia jo vull respectar, o sigui, per exemple, admet que hi ha més religiositat ara que un temps passat, o sigui, crec que ara hi ha una tendència més forta cap a la religió, no només la religió catòlica, sinó també les altres religions, i el que jo demanaria és que se faci cas de les coses que diu el papa. O sigui, que no només sigui venir i aplaudir-lo i no fer-li cas, com deia ara en Pepe, per exemple, els temes aquests de controvèrsia forta, de polarització, tots aquests temes que, sobretot de la part de Madrid, han anat exportant en el resto d'Espanya, vull dir, abans sí, sempre en nota per les dues parts i no arriba. I es té un debat polític respectant les opinions dels altres sense insultar, sense direm dur els temes a el que s'estan duent. En quant al tema dels abusos, jo crec que han estat callats molt d'anys, ara s'enxerra, jo crec que és bo que s'enxerri, i que hi ha un avanç amb el tema dels abusos que hi ha hagut, tant per part... Ja, va començar lleugerament el papa anterior i també aquest. Jo crec que això anarà cap a bé dins de les possibilitats. O sigui, jo crec que els temes aquests que comentava també Antonio Casero, dret internacional, solidaritat, jo crec que aquests, quasi sempre, sobretot els temes de solidaritat, tots els papes en el fons l'han pedricat. El problema és que els seguidors a vegades no ho segueixen en això. I en quant a el tema, en xerrarem d'aquí un moment, si voleu, de si l'he de pagar impostos, no de pagar, vull dir, bueno, evidentment, això és un tema que ha estat sempre damunt la taula. Jo crec que hi ha coses que són de patrimoni, diríem, quasi nacional, de patrimoni religiós quasi nacional, que jo crec que amb aquests aspectes no estan exemptes d'impostos, i coses on, pisos, coses que lloga l'Iglesia, que evidentment aquesta paguen impostos, com és lògic i natural. Jo, el fet de que l'Iglesia no pagui impostos tampoc no és així. Jo crec que a vegades sí, a vegades en moltes coses sí que paga impostos. Per tant, no som, amb aquest aspecte, una persona no dialogant. Per tant, jo crec que amb aquest aspecte Espanya, que també té un concordat, ja que dir-ho, un concordat que està en vigor i s'ha d'aplicar, i és un concordat que es va aprovar amb majoria, me sembla, si mal no record, d'esquerres, en el seu moment, direm amb Felipe i aquella època, i que, per tant, es poden revisar coses del concordat, però, en general, jo crec que està bé que sigui així com està plantejat ara.
1: Sí, es interesante. Mira, con respecto a la cuestión Iglesia-Estado, si yo en mi época de creyente, porque ahora ya, a rato ya estoy libre totalmente, me viene a la memoria cuando un grupo de fariseos se va a Jesucristo y le dice: Jesús, Jesús, ¿qué hacemos con el emperador? Bueno, el emperador está. Y Jesús le dijo: hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que todos tenemos que ser consecuentes y cumplir con nuestras obligaciones de pagar los impuestos, de pagar las tasas, de cubrir las necesidades del Estado para todas las personas, es decir, para el bien común. Eso es lo importante. Y luego a Dios ya le rezarán en los templos. Pero la separación Iglesia-Estado, eso lo dijo Jesús. Y la Iglesia, y cuando dije antes que a mí las religiones no son falsas, yo no creo que sean falsas. Yo lo único que creo es que son útiles al poder. Y es muy útil al poder porque hubo un tío muy listo, y su madre más lista aún que él, que es el emperador Constantino, que dijo: coño, aquí están los cristianos desarrollándose por todos los sitios, tienen una fuerza tremenda. ¿Qué hicieron? Vamos a cogerlo, lo vamos a legalizarlo, que estén tranquilamente, que hagamos esto y tranquilo, y hacemos un entendimiento entre el poder y la religión. Y así se desarrolló el cristianismo, que luego hubo la época de desastre, de auténtico desastre, auténtico desastre. Es decir, que Constantino ahí tuvo una idea muy grande, y para contentar dijeron: no, vamos a hacer un concilio, el concilio de Nicea. ¿Cómo? Sí, sí, el concilio de Nicea, donde quede claro el credo, la oración, donde todo el mundo tiene que rezar el credo. Y vamos a poner ya la fecha de la Pascua, para que todo el mundo celebre la Pascua. Y luego vamos a perseguir a los arrianos. Hoy sería perseguir a toda la secta evangélica que hay por el mundo. Es decir, eso es una parte. Luego llega España. España, en el año 1931, hay una república donde se respetan todos los cultos. Entonces hay un presidente del Consejo de Ministros que dice, en octubre del año 31, creo que sí, del año 31, que dice: por fin España ha dejado de ser católica. No lo dice con mala intención ni nada de esto. Lo dice porque la Iglesia católica en ese año, hasta ese año, tenía unos privilegios impresionantes. Unos privilegios que le llegaron desde el concordato de 1851. Y eso se tenía que desbaratar, se tenía que clarificar. Y tomó una posición. Y el Vaticano estuvo a favor. Y el cardenal Vidal Barraqué a favor. Pero luego vinieron los cardenales, los otros fachas, que fueron los que levantaron todo la cosa en contra de la República. Es decir, luego tenemos la democracia. La democracia, el Vaticano II creó unas buenas condiciones, vino la democracia, y entonces se reconoce un nuevo concordato que es interesante. Yo creo que el concordato actual puede servir hasta, yo espero que si este Papa sigue estando vivo unos cuantos años, creo que tiene que haber un Concilio Vaticano III. Porque la Iglesia tiene unos problemas que tiene que resolver. Sobre todo, el respeto a la laicidad del Estado. Uno. Segundo, la participación de las mujeres en el seno de la Iglesia. Eso es un problema que lo tiene que abordar. Y luego el tercero es que la Iglesia no puede crecer a base de un patrimonio. Un patrimonio material. Es decir, eso lo tiene que plantear en un concilio. Yo creo que tiene que haber un Concilio Vaticano III. Porque el Vaticano II ya ha sido superado por la revolución tecnológica. Es decir, yo estoy a favor de la laicidad del Estado. La laicidad no solamente en la cuestión estatutaria, sino el respeto de los laicos y de los de las comunidades religiosas y del Estado a las religiones y a todos sus actos. Libertad de culto totalmente, celebración de culto totalmente, pero no se puede utilizar a nadie del Estado para llenar las procesiones con desfiles, con las cabras y con los guardias civiles con mosquetones. No. Es decir, las procesiones se tienen que celebrar como siempre, no llevando como si llevaran a un preso detenido. Es decir, el espectáculo, la Iglesia tiene que volver a sus orígenes, quitarse de los espectáculos. Es decir, y esto es una de las cosas que tardará tiempo porque, desgraciadamente, la iglesia, a mí me duele, la iglesia está bajando de feligreses, de practicantes, curiosamente en España. Y lo que más está creciendo, que son las sectas evangélicas, la secta evangélica, sobre todo la relacionada con Norteamérica, con los Estados Unidos y con América Latina. Curiosamente, es un poder muy grande en Norteamérica y en América y en América Latina. Y curiosamente, en la Comunidad de Madrid, la de la Ayuso, la de la fantasma esa que va por ahí corriendo, hay más de 4.000 templos de secta religiosa, con una fuerza increíble. Y eso la gente lo tiene que saber. Y da la casualidad que la Ayuso, que tanto esto, es una de las que tiene bastantes reuniones con esa gente, los miembros destacados de esa secta. Es decir, esto es un problema que se tiene que... Y entonces, yo respeto mucho la venida del Papa y me cae muy bien. No me dice nada nuevo porque yo tengo conciencia de hace mucho tiempo. Y mi actitud de laicismo no es una actitud de ahora. Es una actitud desde cuando tuve conciencia a principios de los años 60 de que la Iglesia tenía que ser al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
2: Pepe. Bueno, Antonio, com sempre, mos posa tant de temes damunt sa taula i tots controvertits que farem el que podrem. Laïcitat de l'estat. Bueno, millor un estat no confessional, no? Un estat no confessional respecte a les religions, però el que no fa és prendre partit per determinades posicions en contra de les religions. No? Jo crec que és molt millor un estat no confessional. I en aquest sentit, i aquest papa com l'anterior, i l'anterior xerren molt d'Europa, de les arrels cristianes d'Europa. I una Europa que no reconeixen els seus fonaments, que ja no se vol reconèixer com que tot el seu origen i tota la seva cultura occidental ve en bona part del cristianisme, és una Europa que s'està equivocant perquè aquestes reals cristianes són les que ens han donat tota una sèrie de principis i valors que són les que han fonamentat després les societats més democràtiques, més progressistes, més avançades amb el sentiment social de cara a la societat. No? En aquest sentit, jo crec que Papa també està xerrant valentment d'aquest tema i crec que és important dir-ho. M'agradaria xerrar de el tema de que... en Antonio xerrava de que va haver una època allà on se va dir a la república, ara ja no hi ha religió, però que se respecta totes les religions. Jo crec que xerrar d'aquest tema és entrar en una controvèrsia que no vull entrar, però no és l'època més gloriosa entre les relacions que puguin haver hagut entre la societat, el poder polític i la convivència amb els cristians. Crec que millor aquest tema no fer un recordatori perquè se podria entrar a xerrar de moltes coses que jo, que sempre he viscut aquest sentiment a casa meva, m'estim més no rellar-ne, però és evident que el que no se pot fer és dir que la república va ser l'exemple de com tractar el tema del cristianisme. Crec que no va ser així, clarament no va ser així, i en aquests moments ho podem dir. Jo crec que la visita del Papa el que ens fa és pigar amb molt de temes que són socials, amb molt de temes que tots han de tenir en compte, a part de la religiositat que els que són cristians volem tenir. Però moltes vegades ha de venir qualcú amb molt de pes a dir-nos, escoltau, vale, d'acord, però no podeu fer polítiques només de salons, sinó que s'han de fer polítiques de peus en terra i d'ajudar en els demés en tots els sentits de sa vida. I jo crec que tot això, moltes vegades tendim a ignorar aquest tipus de discursos i a deixar aquestes anècdotes sense veure l'autèntic contingut.
3: Bueno, o sigui, bueno, clar, el tema és si el que s'apedrica és el que se fa. I això és comparable, per exemple, a quan tu et sent molt espanyol perquè du una pulsera o perquè té una bandera d'alt esterrat d'Espanya i, en canvi, no vol pagar impostos, no vol contribuir a la seguretat social, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, això és igual. O sigui, el papa, el seu discurs és, en general, molt bo. El problema que jo hi veig és que molt de catòlic practicant no practica el que el papa diu, i duit a nivell polític, o sigui, per establir temps, ho duria en el tema que hi ha avui en dia, vull dir, en immigració i en tots aquests temes que el papa, amb el tema de les guerres, per exemple, amb el tema de les guerres, qui li fa cas al papa? Els països que teòricament són catòlics li fan cas al papa amb el tema de la pau, amb el tema del que està passant a Gaza, el que està passant als Estats Units de la manera que està treballant. Vull dir, sembla que el papa no té una incidència com hauria de tenir en les consciències, diríem, penals de cadascú, cosa que la gent d'esquerres, quan el papa xerra, mos fixem molt amb aquestes coses. No mos fixem només en la espiritualitat de la cosa, però mos fixem amb el discurs. I veiem que el discurs que fa el papa no se li fa cas. Avui el papa ha tingut una exposició bastant brillant dins el Consell, dins el Parlament espanyol. L'han aplaudit 7 minuts, jo m'he fixat com aplaudia a Abascal, com aplaudia a tothom, i el papa se'n anarà i no li faran cap cas. I això és el que ho posa en contradicció. Vull dir, per tant, benvingut sigui el papa, i a veure abans si de debò se li fa cas en el que diu. Ja, com també dèieu fa un moment en Antonio Casero, això és una assignatura pendent, el tema de la dona. No té cap sentit que la dona avui no tingui dins la Iglesia Catòlica la força que de tenir. És quasi comparable a les dones en la colcada de Sant Joan, es va? Vull dir, perquè sempre s'ha fet així, no poden colcar a Ciutadella les dones. Vale, doncs, això és el mateix. Les dones dins l'Iglesia no poden ser capellans, per dir una cosa, i per què no poden ser capellans? Vull dir, jo crec que aquesta assignatura pendent, igual que el tema, que tampoc no s'enxerra, del celibat, el tema del celibat de l'Iglesia, és un tema també fonamental. O sigui, se queixen de que no tenen, direm, vocacions, i clar, vull dir, és que no, és molt complicat tenir una vocació de la manera que està plantejat. Vull dir, altres religions aquest tema el tenen aclarit. Una persona pot estar casada perfectament i fer la seua pastoral igual que un altre que no està casat, i el manco no estaria tan reprimit, que és el que ha passat moltes vegades, es va? Per tant, vull dir, tots aquests temes de l'Iglesia en xerra poc, però són els temes que crec que, vistos des de la nostra perspectiva, s'haurien de tocar una mica més.
1: Está bien. El problema